0: 21,
1: 41 minutos. Allà amb Mollor, ja va anar bé. També s'ha de veure aquest carai... Natividad, que da, ja. Jo veuré, el gris, el arriero. Allà, jo veuré...